0: que és bo en espanyol.
1: Vista pop, que és
0: per formar-ho ens han seguit altre dut, no ho sé, un ansem i xonco, FIFA World Cup 2026 season pass, trinous repau-nos, pondre dins d'aquí 5 mesos amb l'estampona channel hit back is bonus, i di azai lino bhai ko chayna pane azai, nazikai ko dealer dai marfat wa di xonco customer support 01-421-7666 ma sampark garnuhos
1: Vista Pop, Kelda, Vista Pop Kelda, Vista Pop, Kelda, Vista Pop